0: Mediodía Radio Nacional. Cataluña. Edició Migdia. Elena Pérez.
1: Molt bona tarda. La crisi de l'habitatge continua al centre del debat polític. El govern central i Junts negocien perquè el decret que es portarà dimarts al Consell de Ministres pugui sortir aquesta vegada sí endavant al Congrés. Junts manté les seves exigències, entre elles ajudes fiscals als propietaris que lloguen pisos. El vicepresident del Parlament Europeu, el socialista Javier López, ha dit al Cafè d'Idees de Ràdio 4 que el PSOE està disposat a ampliar mires.
2: Farà possible que s'aprovi probablement al Congrés dels Diputats un decret llei, es convalidi un decret llei necessari que porta voltant un any.
3: De moment ha fet possible que Junts torni a estar negociant amb el PSOE.
2: S'avingui a negociar.
1: Tot en un dia on hem vist la Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de la seva casa de Madrid, demana des de l'hospital on continua ingressada que es continuï lluitant perquè no es repeteixi un cas com el seu. És divendres, 25 de setembre, el dia té més notícies que repassem, com sempre, amb l'Anna Pujol. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Finalitza sense acord ni compromís la cimera per abordar la crisi educativa al Palau de la Generalitat.
4: És la primera trobada que impulsa el president Salvador Illa per tirar endavant el debat de país sobre educació, al qual han assistit tots els partits excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, afirma que han abordat qüestions com el reforç de la comprensió lectora o el paper de la tecnologia a les aules i que s'han pactat dos espais de treball.
5: Un, amb una persona nomenada per cada grup parlamentari que hi participa amb el Consell d'Educació de Catalunya, concretament amb el seu president, el senyor Joan Manel del Pozo, que pugui fer seguiment del procés d'escolta, de deliberació, de l'agenda de temàtiques a tractar, i per altra banda un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%, poder treballar amb una calendarització.
4: Ahir, els partits polítics participants han criticat la manca de concreció del govern i l'absència dels agents de la comunitat educativa.
1: I atenció a tots aquells que cobren una pensió no contributiva i tenen dret al complement de la Generalitat, perquè el Departament de Drets Socials i Inclusió ha començat a fer efectiu l'augment d'aquest suplement, que cobren més de 56.000 persones.
4: A partir d'ara rebran, per part de la Generalitat, 41,42 euros més al mes, és a dir, uns 600 euros més cada any. Per rebre aquests diners no s'ha de fer cap gestió i es cobrarà amb caràcter retroactiu des de l'1 de gener d'aquest any. Raül Moreno és el conseller de Drets Socials.
6: Parlem sobretot de dones grans que han dedicat bona part de la seva vida a cuidar els altres, moltes vegades sense reconeixement ni cotització. Per tant, millorar aquestes pensions és justícia social, és garantir uns ingressos més dignes i reconèixer una feina que durant massa anys ha estat invisible.
1: El ple de l'Ajuntament de Lleida aprova la nova ordenança municipal que prohibeix tapar-se la cara en espais públics.
4: Com el burca o el niqab, la mesura que prohibeix anar, com dèiem, amb la cara tapada, tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. L'equip de govern considera que protegeixen llibertats, mentre que Esquerra i els Comuns creuen que és masclista i punitiva. El PP, de la seva banda, creu que la norma no prohibeix els elements, sinó que els regula. La regidora socialista Cristina Morón i Xavier Palau, del PP.
7: Perquè les normes no només limiten conductes, sinó que les normes també protegeixen llibertats.
8: Per tant, quan una senyora se la pari i li digui i ella afirmi que porta la cara tapada per llibertat religiosa, podrà seguir portant el burca sense cap tipus de sanció, perquè cap dona admetrà que porta el burca per prohibició.
1: Passa a disposició judicial la dona detinguda per la mort del conegut arquitecte Josep Joan Pera.
4: Es tracta de la parella de l'arquitecte que va morir al Nadal de l'any passat a Baqueira. Aquest matí ha passat a disposició judicial als jutjats de Viella després de ser detinguda dimecres a Madrid. El jutge l'investiga per la seva presumpta relació amb la mort de Joan Pera.
1: I avui és dia gros de concerts a les festes de la Mercè a Barcelona.
4: Maria Jaume, Miqui Núñez, Nacho Vegas, Els Catarres, Buos o Els Amics de les Arts són alguns dels artistes que tocaran a diversos indrets de la capital catalana, com l'Avinguda Maria Cristina, la platja del Bocatell, el Teatre Grec o la plaça Catalunya.
1: Gràcies, Anna. Tot així més quan passin 10 minuts de les 2 de la tarda. Ara la informació de serveis. Com se circula a aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Sílvia de l'Amo.
9: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Un matí amb molts accidents amb camions. Dos d'ells encara estan provocant problemes. És el cas de la topada que hi ha hagut entre dos camions i una motocicleta a Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona, encara un carril tallat i 6 quilòmetres i mig de congestió. En el cas d'Avinyonet del Penedès s'ha cremat un camió, encara un carril tallat, s'ha retirat el vehicle, però s'estan fent tasques de neteja, i també 6 quilòmetres d'aturades. Ara mateix també augmenta el volum de trànsit a les rondes, durant el matí no hi ha hagut pràcticament retencions, i per això us demanem que circuleu amb molta cautela. I pel que fa a altres vies, per exemple, destacar les retencions que hi ha a la N340 Vilafranca en sentit Tarragona. Això és tot. Bona tarda.
1: I quina és la previsió del temps per avui, també de cara al cap de setmana? Aiment, Noelia García.
10: Avui a Catalunya continuem amb calor i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior de Tarragona es podran superar els 36 graus i més de 34 al Pirineu de Lleida. Avui màximes de 29 graus a Tarragona, 30 a Barcelona, 33 graus a Girona i 35 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. A l'interior bufarà vent moderat. Demà dissabte baixaran les temperatures, però continuen càlides. 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Al matí, núvols baixos al litoral amb possibles boires. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 18 a Girona. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i s'esperen precipitacions.
0: Edició migdia. Elena Pérez.
1: Des de divendres passat i fins aquest diumenge, Barcelona torna a acollir una nova edició de la Setmana del Llibre en Català. La d'enguany és la seva edició número 44. Ja saben que aquest any Ràdio 4 compleix mig segle de vida i per això avui hem volgut recordar converses amb grans escriptors que ens van deixar a principis dels anys 80. Quim Esteban, comissionat del 50è aniversari, bona tarda.
11: Molt bona tarda, Helena.
1: Hi ha, Quim, una generació d'escriptors catalans que pràcticament només van poder parlar en català a través precisament de Ràdio 4, oi?
11: Doncs sí, estem parlant d'una generació que eren aquells que amb molta dificultat van escriure en català durant el franquisme i que un cop acabada la dictadura ja tenen una certa edat. Avui escoltarem talls de Salvador Espriu, de Mercè Rodoreda i de Josep Pla.
1: Comencem, si et sembla bé, per Salvador Espriu, sobretot poeta.
11: Doncs sí, és de fet, i escoltarem fins i tot com Espriu recita un dels seus poemes en el programa Un altre caire de Ràdio 4. Però abans, per entendre el context d'aquella generació d'escriptors, hem triat un tall on el propi Espriu explica si ha pogut viure dels seus poemes i dels seus escrits. Uh-huh. Avui Espriu és molt reconegut, però què deia l'any 1977 a través de Ràdio 4?
12: Pot o ha pogut viure el senyor Espriu del seu treball, del seu treball d'escriptor, de la seva ploma?
13: Rodonament no.
12: Mai.
13: Mai. Ni ara tampoc.
12: Ni ara tampoc.
11: Diu que ara tampoc, perquè recordem que aquell any, el 1977, ja hi havia una apertura cultural. Espriu explicava així per què no havia pogut viure de l'escriptura.
13: En primer lloc, la anormalitat amb què ha hagut de viure la nostra llengua gairebé sempre. En segon lloc, però el fet també que nosaltres, la nostra àrea idiomàtica és relativament petita.
1: Clar, no s'imaginava com seria recordat anys després.
11: Imagina.
1: I de què va viure llavors Salvador Espriu?
11: Doncs mira, Salvador Espriu va treballar com a passant a la notaria del seu pare primer i després va canviar de notaria i va estar 20 anys a un altre despatx. Posteriorment ho va deixar i va treballar d'assessor a assistència sanitària col·legial. A l'entrevista també parla de com ha estat la seva vida. Espriu i la seva família sempre van viure de lloguer. En el moment de l'entrevista, l'any 1977, Espriu vivia amb el seu germà i la dona del germà en un principal d'un pis del Passeig de Gràcia de Barcelona.
1: I crec que és on es va gravar aquesta entrevista.
11: Doncs sí, de fet, la gravació sencera la podeu recuperar a la web del 50è aniversari que es va gravar al seu despatx. Tot just estava davant de la Casa Batlló. Com a curiositat, es van registrar durant 4 dies diferents. Cada moment hi ha un tros de l'entrevista i són de 4 dies diferents. Cada dia, podem dir que era un trosset. I com dèiem abans, arriba en aquesta entrevista a recitar un poema dedicat a la seva mare.
13: Sí, com encara en el record intacte és el somriure. Però les mans ja cendre o llum on retrobar-les.
1: I canviem d'autor, però no de programa.
11: Doncs sí, perquè continuem a un altre caire. També va entrevistar a Josep Pla quan complia 80 anys i va morir un any després. Pla, de professió, era periodista, mm-hmm. un fet que deia li va influir molt en la seva obra.
14: Aleshores, senyor Pla, el periodisme vostè l'ha viscut?
15: Cony i tant, jo encara en soc de periodista, jo no soc res més. Jo escric com em passa pel cap, però sempre pensava en el periodisme. Ara jo no escric mai ni una paraula sense haver remeditada, ni una frase, ni una. Això és un part.
1: Un home amb caràcter.
11: Amb molt de caràcter, Helena, i ho demostra també quan li van preguntar per allò que havia escrit i pel que li quedava per escriure.
14: Vostè ha escrit molt, senyor Pla. I la...
15: Collons, si és clar que he escrit, home. Què vol, la... és clar que he escrit?
14: Però jo em volia referir a la... A la...
15: I encara si hauré dues coses, o tres, encara.
14: O quatre, o més.
15: No, cregui'm, jo estic bastant fotut.
1: Ho tenia clar. Ràdio 4 va néixer la nit de Santa Llúcia per retransmetre la nit de les lletres catalanes. Suposo, Quim, que també es feien altres retransmissions.
11: Doncs sí, per exemple, la gala que es lliurava al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. L'any 1980 el va rebre Mercè Rodoreda, de qui es conserva el discurs aquest, d'aquest premi. L'escriptora va agrair aquest guardó i va mencionar el seu personatge més conegut, la Colometa.
16: Mític. He de donar les gràcies a la més popular de les figures dels meus llibres, a la Colometa de la plaça del Diamant, que tan lluny ha dut el nom de Catalunya i que probablement des de darrere d'un massís de roses d'algun dels parcs de Barcelona per on passeja, sent el fervor d'aquest acte i n'està contenta per la part de glòria que li correspon.
11: I també fa en aquest discurs una defensa del català en uns moments de recuperació de la llengua.
16: Estem celebrant alguna cosa més alta i més profunda que aquest acte literari, l'acte literari més important de Catalunya. Estem celebrant la victòria d'una continuïtat que tants i tants desitjaven de veure trencada per sempre.
11: Helena, avui hem recuperat tres veus mítiques, històriques, que van passar per Ràdio 4.
1: I qui més va passar per aquests micròfons de Ràdio 4, de la pública?
11: Doncs mira, del món de la cultura, Dalí, Montserrat Roig o J.B. Foix. Les entrevistes les teniu a la web de l'aniversari. Podeu arribar a ella a través de rtve.cat.
1: Entrarem per escoltar-les. Gràcies, Quim Esteve, comissionat del 50è aniversari de Ràdio 4.
0: Edició migdia.
1: El Liceu inaugura avui la nova temporada 2026-2027 amb una de les òperes més emblemàtiques de Verdi, Aida, una intensa tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte amb la mirada femenina i direcció escènica de la iraniana Shirin Neshat, artista resident de la temporada. Ens ho explica l'Agnès Batlle.
17: És l'òpera que més s'ha representat al Liceu, fins a 469 vegades al llarg de la seva història. Ara, però, amb direcció escènica de l'artista iraniana Shirin Neshat, artista de la temporada, que hi aporta una mirada femenina i una lectura reivindicativa al voltant del conflicte entre els protagonistes. El fanatisme religiós, el poder polític i un govern autoritari. Una guerra que divideix dos pobles i impedeix que els seus protagonistes puguin ser lliures. Un context que reconeix molt proper.
18: And obviously this goes back to who I am, where I come from.
19: Òbviament té relació amb qui sóc i d'on vinc, i no puc oblidar el que està passant al món en aquests moments. El poder d'Aida és atemporal i és universal en el sentit de la tirania del poder i les dones sent target pels homes.
18: And the question of women being incredible targets for the men.
17: Fotògrafa, cineasta, creadora multimèdia, la iraniana Shirin Neshat, establerta a Nova York, fa al Liceu la seva primera incursió operística. Compta el repartiment amb Pior Bexala com a Radamés i Anna Pirozzi i Anna Netrebko com a Aida. Aquesta darrera cancel·lada a alguns teatres per la seva proximitat amb Putin. El titular del Liceu, Víctor García de Gomà, ha explicat el seu posicionament.
20: Precisament perquè aquesta producció ens permet també fer-ho, perquè es parla de la guerra i també de forma molt subversiva, diríem que l'escenari no pot convertir-se tampoc en un sever tribunal de puresa sobre l'opinió dels artistes.
17: Aida torna al Liceu en producció digital de Shirin Neshat fins al 15 d'octubre.

0: Són gairebé 2:15. Moment per la informació esportiva. Marga Lluc, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
2: Esports.
1: A les portes d'un cap de setmana sense Lliga de Primera Divisió pels compromisos de les seleccions en aquesta llarga aturada de 3 setmanes, sí que comença avui la 7a jornada de la Lliga de Segona Divisió i l'obre aquest vespre un equip català, el Girona, que s'enfronta a l'Albacete. El Sabadell jugarà diumenge. Mentretant, molts jugadors del Barça i d'altres equips catalans tenen partits internacionals aquests dies perquè ja va començar la Lliga de les Nacions de Seleccions. En parlem de seguida en un dia també molt poliesportiu perquè ara mateix tenim el Barça de Vol jugant el seu primer partit del Mundial de Clubs que es disputa a Egipte i on defensa títol, mentre que el renovat Barça de bàsquet va debutar ahir a l'Eurolliga amb victòria contra l'Efes Turc a Istanbul. Aquestes i d'altres qüestions a continuació. Comencem. I el que dèiem, sense Lliga de Primera, sí que tenim compromisos pels equips catalans de la segona divisió, que disputen la 7a jornada a partir d'avui mateix, i a més és el Girona qui l'obre. Rebrà l'Albacete a 9:15 del vespre a Montilivi i ho fa amb 8 baixes entre jugadors internacionals i lesionats. Anem a Girona, Josep Guardiola.
3: Amb les baixes de 6 internacionals, més els lesionats Justin i Brian Hill, i l'única novetat positiva d'Unai Hernández, que entra per primera vegada a la convocatòria, però que no està per tot el partit, el Girona rep aquest vespre a partir de 9:15 la visita de l'Albacete. Per segona setmana consecutiva, els gironins s'enfrontaran a un equip que està en zona de descens. Els manxecs encara no han guanyat i han sumat un sol punt en aquestes primeres jornades. Però el tècnic del Girona, Quique Álvarez, no es vol refiar d'això, tenint en compte que la setmana passada es va patir molt en circumstàncies similars al camp del Cádiz.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
3: Pel que fa a l'11 inicial, les absències de Júnior, Esprilla i Benat farà que Quique Álvarez hagi de buscar els substitut. Són 3 peces bàsiques en l'11 inicial d'aquests primers dies de competició. El partit a 9:15, xiula Saúl Aix amb Álvaro Moreno al VAR.
1: Gràcies, doncs ja ho sabeu, 7a jornada sobre avui, 9:15 aquest partit del Girona, i de la seva banda el Sabadell jugarà demà al camp del filial del Celta a 7:15. L'equip allès arriba al partit doncs sent una de les revelacions de moment del campionat, 6è a la classificació amb 11 punts, després d'un molt bon inici en el seu retorn a segona, amb 3 victòries, 2 empats i només una derrota, mentre que el Celta B és 15è amb 7 punts. L'equip afronta el seu segon partit sense el seu davanter centre titular, Joaquini, baixa de llarga durada per la seva lesió del genoll. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
5: Som un equip, estem per riure junts, per celebrar junts, també per plorar quan toca, però sobretot amb la mateixa filosofia o mentalitat que afrontem tot. Veure on està l'oportunitat de creixement dins de l'adversitat i mirar endavant.
1: Doncs això deia el tècnic del Sabadell, que jugarà, com dèiem, el seu partit demà a 7:15 i s'enfrontarà al filial del Celta allà a Galícia. Deixem la Lliga de Segona Divisió perquè, com ho dèiem i com sabeu, al llarg de tots aquests dies que estem de llarga aturada, a Primera no hi ha Lliga, ni aquest cap de setmana ni tampoc el següent, que serà el 1 d'octubre. Però al Barça pocs jugadors descansen i alguns dels internacionals ja han jugat o ho fan en les pròximes hores amb les seves respectives seleccions. El grup serà demà a Anglaterra amb Espanya. Dani Esclusa, bona tarda.
6: Què tal, Marga? Bona tarda. Doncs, de fet, el primer d'ells està jugant ja en aquests moments. És Rafinha, titular en Brasil en l'amistós contra Austràlia, que, per cert, la Canarinha perd de moment 1-0 en la segona part. A 6:15 serà el torn per Marc Bernal i Xavi Aspar amb la selecció espanyola sub-21 buscant el bitllet per la pròxima Eurocopa, i ja una mica més tard, a 9:15 de la nit, serà Jules Koundé, l'últim jugador del Barça en entrar en escena avui al lateral dret, debut a la fase de grups de la Nations League amb la selecció francesa de Zinedine Zidane davant Turquia. Una Lliga de les Nacions que demà viurà l'estrena de la campiona del món. La selecció espanyola de Luis de la Fuente estrenarà la segona estrella a la samarreta en un partidàs contra Anglaterra a Wembley. Presents hi seran 7 jugadors culers: Pau Cubarsí, Eric García, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Fermín i Lamine Yamal. Precisament aquest últim ha conversat amb els companys de televisió espanyola i s'ha tornat a referir a la seva candidatura a la pilota jugador.
7: Ahora mismo en el fútbol, te pongo europeo porque Messi siempre va a estar ahí, siempre se va a disfrutar en el fútbol europeo. Yo creo que hay pocos jugadores que jueguen como yo juego, que hagan disfrutar de esa manera y yo lo noto y es mi objetivo al final, siempre lo he dicho. Mi referente era Neymar por eso. Entonces yo creo que el Balón de Oro tiene que ver con eso, con el mejor jugador, con el que disfrutas más viéndole y sabes que está un punto por encima y lo disfrutas. Yo creo que eso es lo que me diferencia.
6: Bé, doncs un Lamine que continua tenint les coses molt clares respecte a aquest premi, que es donarà el pròxim 26 d'octubre a Londres. És, sens dubte, un dels màxims favorits, com també en aquesta llista de principals candidats està Rodri, el madrileny escollit millor jugador del passat Mundial. Ha tingut un gran començament a les ordres de Hansi Flick i sobre ell en parlava ahir amb els companys de Radio Gaceta de los Deportes el seu company, tant al Barça com a la selecció, Dani Olmo. L'escoltem.
8: Rodri és un jugador que te da algo diferente, ¿no? Esa experiencia, ese juego posicional, ese equilibrio que nos ha dado siempre en la selección y que él ha dado en su club, y esa figura que quizás antes no teníamos un perfil como el suyo, ¿no? Entonces creo que Rodri nos va a ayudar muchísimo, ya lo está haciendo, y es un jugador que va a sumar mucho para conseguir todos los títulos.
6: Doncs, com dèiem, la selecció espanyola, que jugarà demà 8:45 contra Anglaterra, i mentrestant els pocs jugadors del primer equip del Barça que s'han quedat a Barcelona han completat aquest matí el darrer entrenament de la setmana a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
1: Gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Amb la selecció espanyola, en aquest partit que ens deia el Dani que jugaran demà, a més dels jugadors del Barça, recordem que també hi és el jugador de l'Espanyol, Roberto Fernández, que hi debuta, i els catalans David Raya, Marc Cucurella, Víctor Muñoz i Marc Pubill. A més, a la Lliga de Nacions, avui juga el davanter del Girona, Banat, amb Ucraïna, Hongria, i a la selecció espanyola sots 21 al preeuropeu, els catalans Javi Hernández, a l'espanyol Àlex Valle del Como i Iker Bravo del Watford anglès. Són els catalans o jugadors d'equips catalans que tenen compromisos en les properes hores a nivell de seleccions. I abans d'acabar amb el futbol, parlem de la Lliga Femenina i del Barça Femení, perquè la migcampista Aitana Bonmatí, tres cops guanyadora de la Pilota d'Or, és a punt de tornar als terrenys de joc després que no ha iniciat la temporada per recuperar-se totalment de la lesió que va patir la temporada passada al peroné, que la va obligar a estar de baixa uns quants mesos durant el curs passat. Va tornar a la recta final, però les molèsties no la deixaven jugar amb normalitat i, per tant, d'acord amb els metges, va decidir continuar de baixa. I ara sembla que la tornada és imminent perquè Pere Romeu ha dit avui, en la prèvia del partit que jugaran a la Lliga F demà contra el Logroño, que la migcampista catalana està en condicions d'entrar a la llista de convocades. I entrem en el poliesportiu parlant d'handbol perquè a aquesta hora, ja ha acabat, sembla que ja ha acabat, ara fa pocs minuts, a Egipte, el Barça jugava el seu primer partit del Mundial de Clubs, defensa títol, i s'enfrontava al Piñeiros. Com ha anat el partit, Àlex Carazo? Bona tarda.
9: Bona tarda. Acaba de finalitzar fa tot just uns minuts. Primera victòria del vigent campió, el Barça, que ha arrencat la defensa del títol guanyant còmodament el Piñeiros brasiler, 33-44 en el primer partit del Mundial de Clubs d'Egipte. Partit plàcid per l'equip de Carlos Ortega, que només ha anat per darrere el marcador en el primer gol del duel i ja ha donat el primer pas per ser el líder del seu grup i accedir directament a la final. Recordem el format, hi ha dos grups de quatre equips, els dos primers passen a la final. Els següents partits del Barça s'enfronten diumenge a El Zamalek egipci i dimarts al Montada marroquí. A l'altre grup encara no s'ha disputat cap partit. Els tres equips que el conformen són el Veszprém húngar, el principal rival del Barça, el Fuchs Berlín alemany i l'Al-Ahli egipci i el Burgan cubà. Guaita.
1: Doncs primera victòria del Barça. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
9: Bona tarda.
1: L'escoltarem ara, l'Àlex, de seguida, parlant també de bàsquet. Precisament de bàsquet parlem ara perquè el renovat Barça de Sekulić va començar ahir amb victòria sobre l'FS d'Istanbul Turk al Palau, el seu camí a l'Eurolliga. Jorge Agüero, bona tarda.
10: Bona tarda. 89-82, més 7 per al Barça, que va aprofitar la primera posada de llarg al Palau per passar pàgina de la derrota en la Supercopa d'Espanya, tot i que va sortir molt, molt, molt adormit, acumulant en el primer quart fins i tot un desavantatge de 15 punts. La defensa magnífica que van fer els homes de Sekulić al segon quart, però els hi va tornar a ficar en el partit i fins i tot van marxar al descans guanyant per un punt. La vella guàrdia, Brizuela i Panther van ser els artífecs de la victòria, 20 punts de la Mamba Basca, 19 del nord-americà. El vestidor, després del partit, valorava la victòria amb altre veterà, Joel Parra.
11: Sí, ens ha costat molt entrar al partit. L'EFES, doncs, l'hem deixat anotar molt fàcil en cada situació.
12: però bueno, crec que l'equip s'ha sabut mantindre en els cops d'Efes durant tot el partit i hem rescatat una victòria molt, molt important per l'equip, molt important per l'afició i sobretot per aquesta Eurolliga, que al final doncs, sumar punts a casa al final són molt importants i davant com un equip com Efes doncs, encara més.
10: És una victòria, diguéssim, important d'escaparat, no? O sigui, que serveix per fer veure el que és aquest equip.
12: Sí, crec que el moment on ens hem anat una miqueta del marcador ha sigut quan hem vist aquest Barça que volem ser, no? Defensar, córrer i anotar ràpid. Aquest equip està fet per jugar aquest joc i quan ho hem aconseguit fer, doncs és molt difícil parar-nos.
10: Joel, parlant als micròfons de Ràdio Nacional d'Espanya, la nota negativa, sens dubte, la lesió del pivot Josh Nebo, que la van comunicar abans del partit, es va lesionar dimecres passat en l'entrenament, pateix un problema al soli de la cama dreta, deixa molt minvat el joc interior del Barça en aquest inici de temporada, perquè, recordem, també estan lesionats Tosan i Makundu. Dissabte, 9 de la nit, contra l'Eima Coruña, el Barça enceta la competició domèstica a la Lliga ACB.
0: Gràcies, bona tarda, fins Jorge. Ara. I aquest cap de setmana comença la Lliga ACB, com ens explicava el Jorge Agüero. Us direm els enfrontaments dels equips catalans. Demà dissabte a les 6 de la tarda a Bilbao-Manresa, a les 9 al partit del Barça, enfront al Coruña. Diumenge a les 12 del migdia al Breuant Joventut, per cert, sense l'alè Yannick Crac, que té una lesió muscular d'abductor de la cama dreta i, per tant, estarà de baixa. A les 5 de la tarda al Girona o Camp Murcia i a les 6 al València Força Lleida. A Lleida va estar ahir precisament el nostre company Àlex Carazo i va parlar amb un dels jugadors, amb l'Oriol Paulí. L'escoltem.
13: Preparats pel debut de la temporada?
14: Sí, preparats, amb moltes ganes. Per sort, la pretemporada ha anat molt bé, no només per les victòries, sinó els entrenaments. Crec que l'equip ha crescut, hi ha hagut poques lesions, així que molt, molt contents d'aquesta pretemporada i amb moltes ganes de començar amb bon peu la Lliga.
13: Un escenari complicat, per una primera jornada, però potser arriba en el millor moment per trobar-se en aquest València, un equip en reconstrucció, molts jugadors nous, entrenador nou.
14: Sí, sí, sí, sempre ho dic, no?, que sempre és millor jugar contra els grans a principi de temporada, perquè sempre és quan potser encara no tenen clars alguns conceptes, i com dius tu, València pues, s'ha tingut que reconstruir de nou, un equip que l'any passat va fer una gran temporada però que molts jugadors importants els hi han marxat i han tingut que fitxar-ne de nous. Llavors sí, per nosaltres és un bon moment per anar al Roig Arena i intentar pues, fer un gran partit i emportar-nos la victòria.
13: És la teva tercera temporada aquí a Lleida. Com et trobes tu com a jugador ja en aquestes alçades de la teva carrera?
14: No, bé, content, amb molta confiança. Cada temporada és un món nou, no? Sembla que els parons d'estiu sempre hagis de començar un altre cop de zero, però molt content, amb moltes ganes de fer una gran temporada com a equip, de seguir fent passos endavant, de fer que el club creixi cada temporada una mica més i ja et dic, intentar pues, ser l'Oriol agressiu de les últimes temporades amb confiança i ajudant a l'equip en tot el que pugui.
13: Teniu aquesta sensació des de dins que el club està creixent? Un projecte que ja porta molts anys amb Gerard Encuentra a la banqueta, tercera temporada a la Lliga ACB, ho percebiu així des de dins?
14: Sí, jo que porto des de la primera temporada a la ACB sí que s'ha vist un creixement a nivell intern gran. Cada temporada intentem fer una mica millor les coses, no? Crec que el president, l'Albert, està fent molt bé la feina. Cada temporada podem fitxar jugadors de més nom i de més nivell, això vol dir que s'estan fent bé les coses, però que encara queda molt de marge de millora i que intentarem, doncs, primer de tot poder-nos mantenir a l'ACB durant molts anys i si és així, doncs després poder fer passos endavant i poder creixent temporada rere temporada.
13: Serà primordial una temporada més al Barris Nord, no?
14: Sí, sí, sí, ho sabem. Per nosaltres el Barris Nord ha de ser el nostre temple, no? Sempre ho dic, guanyar fora de casa en la Lliga ACB és molt, molt complicat, així que hem d'intentar treure les màximes victòries possibles d'aquí del Barris Nord i no tinc cap dubte doncs, que estarà ple a cada partit, que la gent ens ajudarà com ha fet les últimes temporades i que hem de fer que sigui un fortí, no?, el Barris Nord.
13: Molt bé, Pauli, gràcies i molta sort.
14: Moltes gràcies.
1: I a l'últim minut del nostre temps, us diem també que en futbol sala avui a 8:45 juga el Barça enfront al Cartagena en l'obertura de la Lliga i que diumenge jugarà l'Indústria Santa Coloma a la pista de Manzanares a 1:00 de la tarda. I a motor, el Gran Premi de Catalunya de MotoGP, de motociclisme, es disputarà el cap de setmana del 12 al 13 de juny al circuit de Barcelona-Catalunya, segons s'ha publicat aquest divendres la Federació Internacional de Motociclisme, que ha fet públic el calendari. Al pròxim Campionat del Món comptarà amb 22 grans premis als 5 continents, amb dos escenaris nous, Argentina i Austràlia. I a més, altres novetats al calendari serà la posada en marxa del nou reglament tècnic, en què les motos GP baixaran la seva cilindrada a 850. És tot pel que fa als esports. Bona tarda.
15: Las dos, la una en Canarias.
16: Mediodía en Radio Nacional. Carlos Núñez.
15: Está cansada, está indignada porque no podrá morir en la casa en la que murió su madre, en su hogar, pero tiene la cabeza alta y tiene ganas de luchar en la calle. Mari Carmen, desahuciada a los 87 años, ha mandado hoy un mensaje desde el hospital.
17: Que no me han dejado ni un solo momento solo, como en el sindicato. Inquilinas y inquilinos. Los quiero a todos mucho. Yo soy su familia y ellos en la mía. El próximo sábado, a 6:30, en la Puerta del Sol.
15: Agradeciendo al sindicato de inquilinas y convocando también a nuevas movilizaciones en la calle. Hoy está su voz, está su dignidad y la de otros desahuciados, movilizaciones en distintos puntos del país, el sábado en Madrid y en el horizonte un decreto, el que el gobierno podría o no sacar adelante el martes en el Consejo de Ministros y para el que sigue buscando apoyo y caudal político, al menos entre sus socios tradicionales. Congreso, Leticia Arenas, buenas tardes.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el gobierno quiere dejar la suma en el Congreso garantizada antes de aprobar medidas en Consejo de Ministros. De hecho, ya aprobaron un decreto sabiendo que después el hemiciclo con PP, Vox y Junts en bloque se lo tumbaría, y así fue. Pero el caso Mari Carmen recoloca las piezas y hoy incluso Alberto Núñez Feijóo, que no había querido referirse a este asunto hasta ahora, habla de adoptar medidas excepcionales.
19: Ante situaciones excepcionales como esta, tendremos que buscar también respuestas excepcionales. Pero este gobierno está inhabilitado para las políticas de vivienda.
18: Y Junts, que tras este caso vuelve a la mesa de negociación.
20: Nosaltres tenim propostes.
18: Decía Nogueras en TV3 que el Ejecutivo ya tiene sus propuestas sobre la mesa y que las están estudiando. Y Pablo Bustinduy esta mañana en Radio Nacional confirmaba que sí podrían asumir algunas de las propuestas de los de Puigdemont.
21: Eso yo creo que todo el mundo entiende que es un escenario de sentido común, razonable y con suficiente voluntad política, pues se puede dar.
18: El Ejecutivo, mientras habla con Junts, intenta que esto no le separe de sus socios de izquierda. Insistía el ministro Félix Bolaños en que si al próximo Consejo de Ministros del martes se lleva la vivienda es porque hay un acuerdo cerrado.
22: Que tenemos que volver a los clásicos. Conversaciones privadas, acuerdos públicos. Vamos a trabajar y nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un Real Decreto Ley con medidas potentes para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
18: Negociaciones fuera y también siguen dentro del propio gobierno. Sumar propone expropiar el piso donde vivía hasta esta semana Mari Carmen. La parte socialista le pone pegas, cree que es anticonstitucional.
15: Gracias, Leticia. Luego pulsamos a partir de 12:30 los aspectos técnicos que incluiría ese decreto y cómo van y cómo siguen esas negociaciones. En cualquier caso, el desahucio de Mari Carmen ha metido presión al gobierno, a los grupos, para sacar adelante ese decreto. Rosa Perarna, buenas tardes, que para muchos llega tarde.
23: Buenas tardes, Carlos.
15: Por ejemplo, para familias como la que hoy ha sido desahuciada en Vitoria.
23: Sí, una familia con dos hijos de 8 y 10 años les han desalojado de su casa hace apenas una hora en medio de un importante despliegue de la Ertzaintza y el apoyo de decenas de manifestantes.
15: Y con ellos ha estado y está Xavier Pita. Xavier, buenas tardes.
24: Buenas tardes. El desahucio se ha efectuado en el casco antiguo de Vitoria-Gasteiz con una fuerte presencia policial. Se trata de dos personas que llevaban 14 años en su vivienda. Ahora el propietario del piso les acusa de no pagar los gastos de la casa. Ellos aseguran que los han seguido pagando, eso sí, en mano, como el dueño les indicó. Servicios sociales les dan ahora una solución temporal de una semana sin saber a dónde irán después.
25: Hasta el momento estamos mal. Los niños también estamos mal. Todavía no sabemos qué vamos a hacer. No tenemos una casa de protección y nada. Todavía no sabemos dónde ir. Tenemos hotel, pero más adelante no sé dónde vamos. Tenemos una semana y después...
24: Con gritos e insultos han despedido los centenares de manifestantes a los erchainas y antidisturbios presentes en el desalojo. Una presión vecinal que finalmente no ha podido evitar el desahucio.
2: También pendientes de lo que está pasando y lo que está ocurriendo en Ceuta, lo hemos contado en mediodía, Save the Children denuncia que ha detectado intentos de prostituir a niñas que entraron en julio en la ciudad autónoma Alba Urrutia.
0: Sí, la organización tiene constancia de que las redes de trata han intentado captar a menores, en especial a niñas, y desde la organización insisten en que hay que redoblar los esfuerzos para que los menores que están en las calles, se calcula que unos 500 o 700, tienen que estar, dicen, identificados y filiados cuanto antes. Carmela del Moral, de Save the Children.
3: Lo que pasa con los niños y niñas que no han sido identificados es que se cuelan por las grietas del sistema y que si sufren algún tipo de abuso no pueden denunciarlo porque no existen de alguna manera. No se puede determinar ni dónde están ni qué necesitan. Entonces es un riesgo que no podemos seguir consintiendo y manteniendo.
0: La respuesta no está siendo suficientemente rápida, dice Del Moral. La organización habla de explotación, de dinámicas también de coerción, e insisten en que estos niños y niñas tienen que ser trasladados cuanto antes a la península para poder darles la protección a la que tienen derecho.
2: Y de esto, Rosa, ha hablado el Papa, de la situación en Ceuta.
1: Sí, le ha preguntado por ello nuestro corresponsal Jordi Barcia a bordo del avión en el que León XIV ha viajado a Francia para una visita de 4 días.
4: En España conoce la situación en Ceuta.
1: Lo he seguido desde el primer día, dice el Papa, que pide también buscar cómo responder a lo que califica de crisis humanitaria.
2: Y más cosas, porque atención a lo siguiente, se pueden ahorrar más de 1.000 euros al año. Elegir supermercado marca la diferencia en la cesta de la compra.
1: La OCU ha visitado 700 establecimientos y ha constatado que llenar hoy el carro nos cuesta un 40% más que hace 5 años. El súper más barato está en Torrente, en Valencia, y el más caro en Madrid. Hugo Domínguez nos da los detalles. Hugo, buenas tardes.
5: Sí, buenas tardes. Y buscando, la OCU ha encontrado dónde se vende más cara la docena de huevos o el kilo de pollo más barato.
7: Pues el precio más barato lo hemos encontrado a 2,77 en un comercio de Vigo, mientras que lo hemos encontrado a 4,59 en las Palmas de Gran Canaria. El kilo de pollo entero, el más barato, se encuentra a 2,49 en Cádiz, Málaga y Sevilla, y se encuentra a 6,5 en Madrid.
5: Es Miguel Ángel Pascual, encargado del estudio de la OCU, que recomienda comparar entre supermercados. Eso nos permitiría un ahorro de 1.300 euros al año de media, aunque en ciudades como Madrid, al haber más competencia, la diferencia entre hacer la compra en el más barato respecto al más caro se dispara hasta casi los 4.500 euros.
2: Un consumo que ha tirado las familias en el segundo trimestre.
1: Sí, 7 décimas ha crecido el Producto Interior Bruto de abril a junio, 1 décima más que de enero a marzo. Junto a los hogares, también la inversión ha aportado más, según la revisión de datos que ha hecho Estadística. En cambio, exportaciones e importaciones contribuyeron menos. La inversión en vivienda aumentó 0,5 punto cuando el trimestre anterior había crecido 1 décima.
2: Y hay alegría ahora mismo en las bolsas europeas, especialmente en el IBEX, eso sí, preocupadas por el encarecimiento de la deuda. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, el IBEX 35 suma ahora mismo un 1% y va camino de cerrar la semana en verde. Por compañías, destaca la fuerte subida hoy de Solaria del 10% tras presentar resultados ayer y en una semana en la que ha sufrido descensos importantes en bolsa. Incluso con esa subida del 10% no consigue recuperar lo perdido desde el lunes. El resto de índices europeos se mantienen en positivo. Hoy el petróleo retrocede algo más de un 1,5%, se mantiene aún así cerca de los $105 por barril, y la atención de los inversores se mantiene en el mercado de deuda. El interés del bono estadounidense de 10 años marcó ayer otra vez niveles no vistos desde 2007.
2: Y además, la Guardia Civil investiga un feminicidio y otro intento de asesinato anoche en la provincia de Sevilla.
1: Un joven se ha entregado tras confesar que había matado a una mujer y tras haber agredido a otra que ha logrado huir. Pablo Danube, buenas tardes.
26: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Guardia Civil confirma que el presunto autor del asesinato acudió al apartamento alquilado por la víctima, acompañado de otra mujer que salió del inmueble durante los hechos. Los tres habrían acordado la cita telemáticamente. Radio Televisión Española en Andalucía ha podido confirmar que el supuesto arma del crimen habría sido un cúter que el presunto autor arrojó a una de las papeleras del hotel. Según el Instituto Armado, el joven de 22 años fue detenido después de llamar él mismo a los servicios de emergencias para entregarse, y fue detenido por la policía local del municipio, que ya lo ha puesto a disposición de la Guardia Civil. Los agentes del Servicio de Criminalística han estado tomando muestras del apartamento durante esta mañana para una investigación que ha asumido el propio Instituto Armado.
1: Recordemos, el 016 es el teléfono de ayuda a mujeres víctimas de violencia.
2: Y estamos a las puertas un fin de semana de verano, pero en otoño. Jacob Petrus, buenas tardes.
6: Buenas tardes. Con perspectivas de cambios importantes afrontamos este fin de semana, sobre todo con la llegada de un frente que empezará a repartir lluvias especialmente el domingo entre Galicia, la cornisa cantábrica y el noroeste de Castilla y León, y con el inicio de una bajada de las temperaturas que será más evidente de cara a la semana que viene, cuando las lluvias también acaben alcanzando a muchas zonas de nuestro país. En la vertiente mediterránea seguiremos viendo algunas nubes bajas sin precipitación, pero con vientos fuertes todavía de levante en el estrecho, y en las Islas Canarias seguiremos destacando la calima y las nubes de evolución, con posibilidad de algunos chaparrones tormentosos tanto mañana sábado como el domingo, especialmente en la isla de Tenerife.
15: Y adelantamos nuestra portada deportiva: el fútbol inmerso en una gran polémica, y no hablamos del derbi infantino. Atención, y la FIFA tienen otro frente abierto, cuatro grandes ligas europeas pidiendo contra el organismo internacional. Clara Rodríguez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. La Liga, la Premier, la Bundesliga y la Serie A piden una reforma profunda de la institución con un comunicado conjunto. Exigen que haya más transparencia, tener más voz y que cesen las interferencias políticas, cargando duramente contra Infantino. Luego desarrollaremos más esta noticia, mientras nuestra selección está a punto de viajar a Londres, donde mañana estrenará las dos estrellas ante Inglaterra en Wembley. Y en este momento España intenta forzar el doble ante Chequia en la semifinal de la Copa Billie Jean King. Cristina Buxa cae por 5-6 en el primer set contra Linda Noskova.
15: Pues luego lo ampliamos. Gracias, Clara. Les dejamos ahora con la información territorial en mediodía.
16: Adisio Mixtía, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
0: Molt bona tarda. La Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de la seva casa de Madrid, on havia viscut més de 7 dècades, ha donat les gràcies des de l'hospital per tot el suport rebut i ha demanat a la societat que continuï lluitant perquè no es repeteixi un cas com el seu. El seu desnonament, ja ho saben, ha tornat a posar l'habitatge en el centre del debat polític. El govern central vol portar al Consell de Ministres a dimarts vinent un nou decret, i, paral·lelament, el PSOE i Junts negocien perquè aquest decret pugui sortir endavant quan arribi al Congrés. Junts manté les seves exigències, entre elles ajudes fiscals als propietaris que lloguen pis.

0: per l'assoliment del 6%.
1: De seguida parlem d'aquests i altres temes. Salutacions del José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i l'Albert Vacas al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula en aquest divendres? Divendres de pont per alguns. Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo.
2: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Després d'un matí molt complicat per molts accidents en diversos camions, hem de dir que la situació va millorant. I, per exemple, la retenció que hi havia i l'accident a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona s'ha restablert totalment, però encara queden 4 quilòmetres de lentitud. A Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió, també està tot arreglat i en el sentit Tarragona encara es registren, això sí, 6 quilòmetres de lentitud. Molta mobilitat a les dues rondes. Al matí han estat molt tranquil·les, però estem en operació sortida del cap de setmana i això fa que hi hagi molta mobilitat, especialment la ronda de dalt en sentit Llobregat amb 7 quilòmetres. I pel que fa a l'àrea metropolitana, destacar de moment retencions a Ripollet en sentit Sabadell a la C58 i a la C17 a Mollet en sentit Barcelona. Això és tot. Bona tarda.
1: I quina és la previsió del temps per avui? També de cara al cap de setmana, Emet, Noelia García.
3: Avui a Catalunya continuem amb calor i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior de Tarragona es podran superar els 36 graus i més de 34 al Pirineu de Lleida. Avui màximes de 29 graus a Tarragona, 30 a Barcelona, 33 graus a Girona i 35 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. A l'interior bufarà vent moderat. Demà dissabte baixaran les temperatures, però continuen càlides. 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Al matí, núvols baixos al litoral amb possibles boires. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 18 a Girona. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i s'esperen precipitacions.
4: Edició migdia. Elena Pérez.
1: La Mari Carmen, la dona de 87 anys, desnonada de la seva casa de Madrid, ha demanat avui des de l'hospital on està ingressada que es continuï lluitant perquè a ningú més li passi el que ella està vivint aquests dies. El seu cas, precisament, ha fet que l'habitatge s'hagi tornat a posar una vegada més al centre del debat polític. De fet, el govern central portarà dimarts vinent un decret d'habitatge al Consell de Ministres, un decret que necessita dels vots de Junts per sortir endavant al Congrés i per això aquests dies s'estan intensificant els contactes amb els de Puigdemont, que en sabem, Elena García.
5: I sense rebaixes fiscals als propietaris, Junts no validarà el nou decret de Sánchez, però el to de Puigdemont és ara més conciliador que mesos enrere, i les mesures les mateixes. Desgravació del lloguer i de la hipoteca i dels comptes d'estalvi dels joves per habitatge habitual. Suspendre els desnonaments a persones vulnerables amb pisos de fons voltor. Exonerar de l'IRPF els majors de 65 anys a residències amb vendre el propi. O la cancel·lació de la hipoteca si el banc la traspassa a un altre per import inferior al pendent. Junts vol falcar els petits propietaris. Deixa clar que la interlocució és amb el PSOE i Nogueres assegura que ho veu amb bons ulls.
6: Hi ha un mínim comú denominador i no cal que ningú renunciï al que creu, però també és cert que l'aritmètica és la que és.
5: A la Corporació Catalana, sense resposta encara, emplaçats Junts i el PSOE a les properes hores.
1: En aquest context de negociacions, el PSC confia que el desnonament de la Mari Carmen a Madrid permeti aprovar definitivament el decret d'habitatge. N'ha parlat el Café Idees de Ràdio 4, el vicepresident del Parlament Europeu i eurodiputat socialista Javier López.
7: Necessitem que el Congrés dels Diputats també utilitzi tots els seus mecanismes per aprovar lleis que impedeixin casos que han posat rostre, jo diria, a una crisi d'habitatge que existeix.
1: El moviment en defensa de l'habitatge demana que es respecti com a dret i deixi de ser un negoci. Pau Segura, portaveu del Sindicat d'Habitatge de l'Hospitalet, ha explicat també al Café d'Idees de Ràdio 4 els greus efectes que tenen els desnonaments sobre les persones que els pateixen.
8: És horrible, ho vam dir a la roda de premsa que vam fer, jo crec que no tenim cap company que no hagi passat mínim una nit a urgències per atacs d'ansietat, per desmaiar-se, perquè... Bueno, tu quan t'arriba el burofax dient-te tal dia et farem fora del pis, et poses molt nerviós, però clar, la nit d'abans és horrible. O sigui, és horrible no saber si demà tindràs una llar.
1: I encara parlant d'habitatge, els expliquem que s'alenteix el mercat immobiliari a Catalunya amb un retrocés de la venda d'habitatges al juliol del 7%, malgrat que les operacions es mantenen en màxims. Climent Sabater.
9: Malgrat el retrocés en la compra-venda d'habitatges d'un 7%,